0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: subterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco

0: gràcia.
1: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Vamos.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Cobertes Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

opcions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
1: Ràdio UBIC. Fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Cobertes Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a magatzem frigorífic. Persona cuidadora interna entre setmana. Persona cuidadora caps de setmana. Atenció al client a una peixateria. Personal per a perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens arriba avui? Una mica d'aigua?
2: Sí, hi ha un front que arriba ara cap al migdia. De fet, hi ha algun punt ja descarrega. Cap al cantó de Lleida hi ha algun ruixat, i sí, hi ha hagut algun ruixat també per aquí, pels voltants. La comarca no, de moment. Però sí que ha d'arribar aquesta tarda. A partir del migdia s'endugularà més el cel i sobretot el que és la tarda doncs, podríem tenir doncs, algun ruixat. El que fa temperatures, ahir ja es van començar a enfilar, arriba als 31 graus, a Sant Vicenç de Torelló, per exemple, en 31, a Torelló 30,7, a Vic en 30 graus, i de moment doncs, la tendència per això avui és a baixar una mica la temperatura. Dominar el sol ara al dematí, però no ens en refiem gaire, perquè a partir del migdia doncs, s'ha de tapar i a la tarda hem de tenir aquests ruixats. Les temperatures màximes avui es quedaran cap als 27 graus, o sigui, baixen entre avui, demà i demà passat, baixaran un parell de graus més, dimecres, dijous, no acaba de fer net, encara es podria escapar alguna gota, però marca més avui que els altres dos dies, i les màximes, per exemple, aquests dimecres i dijous serien de 25 graus. A partir de divendres, temperatures amunt, i, per exemple, el diumenge, dissabte, diumenge, 32-33 els podríem tenir. Però avui, de moment, el que hem de mirar també són les mínimes. Durant la nit el cel ha estat ennuvolat, i això ha fet doncs, que es mantinguessin doncs, força altes. Bueno, les més fresquetes les tenim al Rupit amb 11,4 graus, a Baix de Bujons, Sant Sadurní de Sosmorts també amb 11,6, a Dalt Got Sospir amb 11,7, o, per exemple, a Can Toni Gros amb 12,9, també a Viladrau. A Vic, la mínima ha estat de 15 graus, i les més altes les trobaríem, doncs, per exemple, el que és a Lluçà, a Lluçanès amb 16,4, també a Manlleu, a Urp, a les Escoles amb 16,3, o amunt les Guilleries amb 15,9. En fi, temperatures doncs, molt suaus.
1: Aquestes pluges seran generals?
2: Seran res, aquelles típiques irregulars, amb un punt per ploure i l'altre per fer res. No sembla que hagi de caure molta aigua, però bueno, en aquest temps i amb les temperatures que vam tenir ahir sí que es podria reactivar alguna nuvolada i donar localment algun ruixat una mica més intens. Serà més irregulars, no crec que sigui ben generals a tot arreu.
1: I els propers dies dius que...
2: El dimecres pot escapar encara alguna gota, no acaba de fer net, notarem més les temperatures màximes, que no pujaran tant, i el dijous encara al matí podria escapar també alguna gota. A partir d'aquí, doncs, domini del sol i temperatures amunt.
1: Doncs ens quedem això, avui aquests ruixats.
2: Sí, avui seria el dia més complicat i amb possibilitats de ruixats a partir del migdia.
1: Manel Tot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
2: Ràdio UBIC. Apassiona't amb Ràdio UBIC.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a magatzem frigorífic. Persona cuidadora interna entre setmana. Persona cuidadora caps de setmana. Atenció al client a una peixateria. Personal per a perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament.
2: Te odié cuando te dije te quiero y te quedaste callado. Te odié mientras guardabas la ropa y se vaciaba el armario.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència en Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que feia molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i bueno, el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida vam trobar, ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat, perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar i que jo crec que bueno, a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació,
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/cadena.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
1: Ràdio UBIC. Apassiona't amb Ràdio UBIC.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb Ràdio B.

0: la baraja, la suerte que tienes, elige o encaja. Ya verás
1: que... Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós y au.
1: El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 12:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
4: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
4: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
4: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
5: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
6: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
1: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
4: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
7: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
1: El temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir, i tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
9: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
3: Bon dia i bona hora! Germans y germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí, gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, ciao.
9: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
10: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
9: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc

0: se ve muy sencillo, muy cercano.
1: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
2: Nosaltres venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
3: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
4: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
5: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
4: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
6: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
6: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
9: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
8: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
6: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
10: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
11: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
6: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables

0: Plas del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
1: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
0: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
3: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
4: Notícies en xarxa.
2: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
6: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
7: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
5: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
2: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
8: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
2: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ciutat de Tarragona, Eduard París.
9: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
10: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
11: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
12: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
13: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havien fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
9: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
2: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosc de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
14: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lodge, la televisió.
15: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs, al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
16: Jo comparteixo el pensament de Marcel. Un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
17: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
18: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
19: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
14: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
20: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamonca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
2: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
21: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
22: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
21: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
23: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
21: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
2: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
8: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
2: sortir d'aquest torrament, com es... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
0: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
1: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
0: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazonis, Aperrate, Sibaritas, La Maria o Xipre.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga masculina.
3: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no es juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Tales.
6: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
3: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
24: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
3: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
25: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
26: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
25: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
3: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
1: Ràdio Vic, 90.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

And then a lot of

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

OK. La universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A nosaltres l'experiència en Vic Ocupació ens va anar molt bé. Havíem de cobrir dos llocs de treball, un era de recepcionista i l'altre era de fiscalista, i recordàvem que fèiem molt de temps havíem fet servir el servei de l'Ajuntament i bueno, el Servei d'Ocupació de Vic, i llavors vam trucar, ens vam posar en contacte, i la veritat és que ens va anar tot fantàstic, perquè de seguida vam trobar, ens van passar currículums, vam descartar els que no ens havien interessat, perquè no s'ajustava al perfil dels llocs que havíem de cobrir, i després vam fer entrevistes i al final en 10 dies teníem dues persones que han començat a treballar i que jo crec que bueno, a nosaltres ens ha anat molt bé i crec que amb elles també. O sigui que per nosaltres ha sigut un èxit total.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Avui Catalunya viu una coincidència poc habitual. Per una part, Barcelona es prepara per l'arribada imminent del Papa Lleó XIV per una visita de dos dies amb actes a la catedral, a l'Estadi Olímpic i, òbviament, a la Sagrada Família, que han mobilitzat a milers de persones, però també han revolucionat, per altra banda, la vida de persones que hi viuen i que hi treballen. A l'altra cara de la moneda, també, gairebé 46.000 estudiants catalans han començat les proves d'accés a la universitat, les PAU, sota noves mesures de control dels dispositius electrònics i un nou format en els exàmens. I al mateix temps, el sistema educatiu torna a mostrar les seves tensions. Els docents han convocat una vaga a tot Catalunya per reclamar millores laborals i denunciar la situació que viu l'ensenyament públic. Tot i això, els sindicats han procurat que les mobilitzacions no interfereixin en l'inici de la selectivitat, retardant les protestes per no perjudicar els mateixos estudiants. La imatge és curiosa, no ho negarem. D'una banda, milers de persones pendents d'una visita històrica que concentra l'atenció mediàtica institucional de tot el món. I de l'altra banda, desenes de milers de joves que juguen l'accés a la universitat i un col·lectiu docent que reclama ser escoltat. Potser la lliçó d'aquests dies és que un país ha de saber atendre els grans símbols, però també sense perdre de vista les seves prioritats quotidianes. La visita del Papa passarà. Les notes de les PAU arribaran en poques setmanes, però el debat sobre el futur de l'educació catalana continuarà sobre la taula, i és aquí on es juga probablement una part molt més decisiva del nostre futur col·lectiu. És dimarts 9 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també a la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, al Territori 17, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà a Marta Paré, guia turística de la Sagrada Família, on amb ella parlarem com s'han preparat per l'arribada imminent del Papa i també algunes curiositats de la mateixa Sagrada Família. I després, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Rosa Freixanet, regidora de Cultura de Sant Joan de les Abadeses, on amb ella parlarem sobre el Festival del Comte Arnau. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'estar per casa, amb els companys del Territori 17. Tot això en un Territori 17 que ara comença i, com sempre, ho fem posant-nos al dia. Famílies de Manlleu han obert camí amb dos grups singulars al grup que ve. Seran ahir tres a l'escola Quatre Vents i a primer d'ESO a l'Institut del Ter, la primera experiència de la ciutat. Isaac Moreno, el Nou FM.
1: Quatre famílies de Manlleu han creat un grup singular d'I3, un acord en el qual es comprometen a matricular els seus fills en un centre d'alta complexitat, en aquest cas l'escola Quatre Vents. Ho fan com a mesura per prevenir la segregació escolar i en un centre que els agrada pedagògicament. La iniciativa ja s'havia explorat altres vegades a Manlleu, però el curs vinent serà la primera vegada que arriba fins al final. Sentim Anna Moral.
2: Som famílies de Manlleu, coneixem el context que hi ha a Manlleu i tenim fills que han de començar l'escola aquest any. I bueno, va ser com, bueno, mirem les escoles que hi ha i quina és la que més ens encaixa i intentar pues, això, evitar aquesta segregació escolar que ja ha passat amb altres escoles i nosaltres, com a iniciativa personal i pues, així com molt, molt natural nostra, fer aquest grup singular, però sobretot que quedi clar que és una cosa que hem organitzat les famílies.
1: En el procés per constituir-se com a grup singular s'han trobat amb alguns obstacles, principalment la que han qualificat de manca de valentia institucional i el calendari, perquè la iniciativa es va haver de confirmar abans de les jornades de portes obertes. En parla també Marc Carrera.
3: Hi ha hagut suport, però ha sigut un suport tímid. Volem insuficient, volem més valentia institucional. Per què? Perquè hi ha por, no? Quan es tracta en temes de segregació escolar, doncs com que s'utilitza a vegades, no, per grups de, no, polítics, doncs, sí, de la dreta o de l'extrema dreta, doncs aleshores no interessa segons quins moments, però reclamem això, no, un agent públic valent, no, que ja hi ha hagut un suport, però major, no, més fort.
0: I avui dimarts 9 de juny, com sabem i com hem explicat a la... És el dia marcat en vermell al calendari per a 912 alumnes d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, i és que avui la selectivitat s'allargarà fins aquest dijous, Isaac.
1: Els 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès s'examinaran aquest matí a la Universitat de Vic, mentre que els 80 del Ripollès ho faran a l'Institut Bosch de la Coma d'Olot. En total, entre les tres comarques faran les proves 130 estudiants més que l'any passat. El gran gruix arriba després del batxillerat, però també augmenten els de cicles i el de matrícula lliure. Pel que fa als exàmens, es consolida el model més competencial i menys memorístic, ampliant implantat l'any passat. De la mateixa manera, es manté la penalització per faltes. A més, aquest 2026 serà l'últim any amb la repesca al setembre. L'any que ve es farà el juliol. L'altra novetat és que per primer cop es faran controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. En aquest sentit, tots els centres tindran detectors per a aquests dispositius. De fet, el seu ús està prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
0: I no prospera un préstec per a inversions a Ripoll tombat per gran part de l'oposició, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'1 milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
5: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
4: Joaquim Colomer, de Som i va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
6: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
4: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.
0: I també part de l'oposició li retreu a Orriols que fos a la Patum de Berga i no a Ripoll mentre les fortes pluges van inundar els carrers de la vila el passat dijous, Isaac.
4: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Som i Joaquim Colomer van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
5: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
4: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
6: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, tot el els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
4: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló allò on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.
0: La Policia Nacional ha detingut a Gurb 8 persones que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular. Isaac Moreno.
1: Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats amb l'objectiu que aquestes persones poguessin acreditar un domicili fix i complir així els requisits necessaris per aconseguir el permís de residència. Els arrestats van entrar arribar a cobrar, volem dir, fins a 6.000 euros per cada família que es volia reagrupar. El cap de la trama, en assabentar-se que era investigat, va intentar fugir de la policia però finalment el van detenir a Alacant, on s'estava amagant. A més, també van detenir dues persones més que formaven part de la trama criminal i cinc persones que volien portar els seus familiars des dels seus països d'origen.
0: I per altra banda, amb motiu de la realització d'obres de millora al pont ferroviari sobre el riu Ges, situat entre Manlleu i Torelló, el servei de tren quedarà interromput entre les estacions de Vic i Torelló de l'11 al 22 de juny, amb dos inclosos, Isaac.
1: Per garantir la mobilitat dels viatgers, durant aquest període, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el trajecte afectat i permetrà mantenir la continuïtat del servei. Els autobusos realitzaran el trajecte entre Vic i Torelló amb parada a Manlleu i els viatgers podran continuar el trajecte en tren. Renfe recomana als viatgers que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació i consultin els horaris del web rodalies.gencat.cat.
0: El mes de maig també es tanca amb un bon descens de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, seguint la tendència habitual de la campanya primavera-estiu. Laia de Déu, una codinenca.
7: Al Vallès Oriental la desocupació ha baixat un 2,19% respecte al mes d'abril, el que significa que hi ha 370 persones menys registrades a les llistes de l'atur, deixant la taxa provisional en un 7,61%. Per la seva banda, el Moianès també tanca el maig amb un balanç positiu i una davallada intermensual moderada que consolida la millora del mercat laboral a la comarca. Tot i que en xifres absolutes les reduccions puguin semblar mínimes, cal contextualitzar que la província de Barcelona la dada global d'aturats es manté en un dels llindars més baixos per un mes de maig. Moià registra un descens de 6 persones i deixa la taxa en un 7,51%. Pel que fa a Castellterçol, les xifres mantenen l'estabilitat habitual i no hi ha cap variació, perdoneu, respecte al mes anterior i continua situant-se per sota de la mitjana de la província. A Santa Maria d'Oló la taxa és del 4,68%, una de les taxes més baixes de tot el territori. Pel que fa a una part del Vallès Oriental, a Bigues i Riells del Fai, l'atur té un descens del 4,3% respecte al mes anterior i la taxa al municipi queda al 6,88%. A Caldes de Montbui la xifra d'aturats continua baixant, però si ho comparem amb l'any anterior, el municipi té 30 aturats menys, fet que implica una baixada del 4,86%. Acabem amb Sant Feliu de Codines, on han aconseguit una davallada del 6,46% pel que fa a persones a l'atur, fet que fa que la taxa sigui del 6,84%, situant-se per sota de la mitjana de la comarca.
0: Les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment, l'AIO.
7: L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus d'aquest passat cap de setmana. El monument, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol històric.
8: És un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes terres. Aquest és un recurs que més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida.
7: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost de 42.740 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. Per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local aprofita en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar a la consellera a l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
9: Hi ha de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament, compartim valors, compartim estratègia, i això és molt important. Agraeixo molt al municipi aquesta priorització que Caldes fa de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important.
7: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai i supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions.
0: I Cardedeu es prepara un any més per la baixada del Verro, una de les festes pròpies més estimades de la vila. Enric Rubí, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i és aquesta tradició endèmica dels cardedeuencs i cardedeuenques no només significa la porta d'entrada a una època de l'any farcida de places plenes i tradició, sinó que encara és més especial perquè no es fa precisament cada any. El Verro és la bèstia de foc oficial de la colla dels Diables de Cardedeu i simbolitza un senglar de grans dimensions. És el protagonista de la Festa del Foc del municipi, on s'explica precisament la llegenda d'aquest ésser i es fa tot un seguit de balls a plaça amb la resta de figures que un cop al poble l'acompanyen. I diem un cop al poble perquè ja fa uns anys que en algunes edicions es fa la baixada del Verro des del Matagalls fins a Cardedeu Poble, una gesta que dona a terme tot una colla d'entusiastes vilatans. En Guillem és un dels membres de la colla i ens ho explica.
11: La baixada del Verro originalment sorgeix d'una assemblea de diables en la qual algú el repta, s'autorepta i repta la resta de companys i companyes a que no ens atrevim a baixar el Verro des del Matagalls fins a Cardedeu. I aleshores sorgeix aquesta idea festiva de compartir la gent de la colla amb la gent del poble, la possibilitat de cobrir aquesta distància i que tothom tingui l'opció de fer un tram.
10: Enguany estan acabant de lligar-ho tot i han explicat que precisament avui acabaran també de tancar la llista de totes les persones que volen fer la baixada, ja que el desplaçament fins a Collformic es fa en autobús i tothom que hi vulgui és convidat a aquesta caminada festiva. A tot plegat, però, s'hi suma la crida, on s'hi aplega gran part del poble per fer l'últim tram tots junts.
11: I enguany ajuntem les dues versions. Fem baixada al matí des de Collformic fins a Sant Hilari. A Sant Hilari es fa un dinar amb musiqueta amenitzat sobre taula pels nini i a la tarda comença la crida amb la cerca de les serps, els garrins i el Verro als vols de Sant Hilari i baixem fins a Sant Corneli. Tot això sempre acompanyat per parades de beure i menjar. És una ocasió fantàstica per apropar-se a les bèsties dels diables i poder portar-les tant grans com petits.
10: Així doncs, arriba un dels grans moments de Cardedeu, amb no només la crida del Verro, sinó la crida de tota la colla de diables a que la gent s'hi sumi i faci especial aquest tram de caminada des del Matagalls fins a Cardedeu.
0: A final de curs, moltes escoles es troben amb el mateix problema, desenes de peces de roba que s'acumulen als centres i que sovint no tornen mai als seus propietaris. El FEDAC Vic han decidit donar-hi una volta i convertir aquest repte en tota una oportunitat. Andreu Jiménez, de l'OFM.
12: Divendres, a partir d'un quart de sis de la tarda, el centre organitzava un mercat d'intercanvi de roba infantil amb peces de 0 a 16 anys. Una iniciativa oberta no només a les famílies de l'escola, sinó també a tota la ciutadania. Ho explica la seva impulsora, Lídia Cuidaran.
13: Per ser el primer cop que es feia, estem bastant contents, perquè la meitat de la roba ha marxat tota. N'hi havia molta, també s'ha de dir, sembla que no, que encara en queda molta, però és que n'hi havia molta i ha volat molta cosa. Però la gent, la roba que ens ha portat ha estat sobretot 0-3, que de fet correspon a tota aquesta roba de nen petit de fins a 3 anys, que de seguida et queda petita. Doncs la gent, la roba que ens ha portat més han estat les de 0-3.
12: El projecte, a més, s'emmarca dins el treball de segon d'ESO sobre la indústria tèxtil i el seu impacte ambiental.
13: Aviam, els nens en perden molta de roba, això és un fet. La perden i no la venen a buscar. Nosaltres el que volíem era donar una segona vida a la roba que ja no es fa servir, si ja sigui perduda o perquè per talla no et va, i creiem que déu-n'hi-do, un bon any. Ho hem fet coincidir amb el Dia del Medi Ambient, perquè amb un projecte que hem fet a segon d'ESO s'ha comprovat que la roba és una indústria molt contaminant, llavors ho hem fet coincidir amb aquest dia.
12: Els alumnes han descobert, per exemple, que elaborar un pantaló texà es poden arribar a gastar fins a uns 8.000 litres d'aigua, també, que és l'slow fashion i la fast fashion, ens ho explica la Naya.
14: Que l'slow fashion és roba que fan amb més cura i que no té tantes coses com de contaminants. En canvi, la fast fashion són estils de roba que, pues, tu sempre, o sigui, canvien cada setmana i sempre hi ha roba, o sigui que gasten molt més.
12: Tot plegat es va de complementar amb la pràctica del upcycling.
15: És reutilitzar alguna peça de roba per crear una altra completament diferent però aprofitant completament la tela. Jo vaig fer una camiseta amb uns texans que ja no em quedaven i vaig retallar algunes parts i les vaig ficar a una camiseta que quasi no utilitzava.
12: Ara, des del centre, esperen que el projecte tingui continuïtat i es converteixi en una data marcada en el calendari.
0: A Fadis Baix Montseny ha organitzat aquest cap de setmana la primera jornada lúdico-esportiva Joan Vilajoana a Sant Celoni, Enric Rubio.
10: Així és, Ona. De fet, està l'Institut Pallarola, Escola Pallarola, l'encarregat d'acollir aquest passat diumenge una jornada solidària, inclusiva i familiar que tenia per objectiu visibilitzar les persones amb discapacitat intel·lectual, així com recaptar fons per a Fadis Baix Montseny. Aquesta primera edició de la jornada lúdico-esportiva Joan Vilajoana ha estat una iniciativa impulsada per a Fadis Baix Montseny, com hem dit, que ha unit esport, música, activitats familiars i solidaritat en una jornada d'homenatge a aquest personatge i a Filbà, qui va ser jugador i primer president de l'entitat i que va dedicar bona part de la seva vida a treballar per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Al llarg de la jornada s'han dut a terme dues marxes populars adaptades a diferents nivells de participació, una primera de 2 quilòmetres, pensada especialment per a persones amb mobilitat reduïda i amb un recorregut accessible pels voltants de la Rectoria Vella, i una segona de muntanya de 5 quilòmetres, apta per a tota la família, però amb un desnivell acumulat d'uns 400 metres i un avituallament al mig del recorregut. Després d'unes molt bones valoracions d'aquesta primera edició, això sí, han explicat des de l'organització que l'objectiu principal de la jornada és, en definitiva, donar a conèixer la feina que desenvolupa Fadis Baix Montseny, aquesta associació sense ànim de lucre creada l'any 2011 per famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, i remarcar les activitats de lleure inclusiu i serveis de suport que ofereixen des d'aquesta i que afavoreixen l'autonomia personal i proporcionen també espais de descans per a les famílies cuidadores.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps, com sempre, amb en Pep Acosta.
16: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep, bon dia, què tal? Com va tot? Quin és avui el temps?
17: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. De moment, setmana tranquil·la. No hi ha grans moviments meteorològics. Estem en un terreny bastant anticiclònic. Bueno, tampoc el tenim molt, molt a sobre, però sí que el tenim bastant a prop. No permet que les perturbacions s'apropin. I, en definitiva, no hi ha grans moviments meteorològics aquests dies. Tampoc cap granada de calor. Per tant, un temps bastant tranquil, bastant normal per l'època de l'any. Les temperatures mínimes avui han pujat una mica, han pujat, i és que hi ha hagut una mica més de núvols, i això ha fet que les temperatures mínimes fossin una mica més altes. Sempre ho dic, quan hi ha núvols de nit, les temperatures no baixen tant. Però pocs núvols, per això no hi ha molts núvols, ni de bon tros, però sí que una mica més de numerositat hi ha hagut aquesta nit. El matí serà tranquil, no hi haurà grans nuvolades, ni res d'això. A la nit ha pogut una mica cap al Pirineu Occidental, però a casa nostra no hi ha hagut pluges. De cara a la tarda sí que creixeran una mica les nuvolades, sobretot cap al Pirineu i cap al Ripollès, sobretot sectors de Núria i Baiter. No es descarten que puguin caure 4 gotes. Però si plou és això, serà una petita gotellada que no tindrà grans conseqüències. I ja ho diem, si arriba a caure, no serà una gran precipitació, ni molt menys. Les temperatures màximes seran una mica més baixes. Per què? Perquè, a part d'aquests núvols que hem dit, durant el dia n'hi haurà algun núvol, i a part hi ha una lleugeríssima entrada de vent de nord que fa que la temperatura baixi una mica. Moltes màximes al voltant dels 24-25 graus. Prou agradables, molt agradables, diré jo, per l'època de l'any. Els vents febles de direcció nord, però bastant febles, que són els responsables d'aquesta petita baixada de temperatures que tindrem avui. I cap més informació. Que gaudiu del dia i que tingueu un bon dimarts. Adeu!
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Marta Paré, guia turística de la Sagrada Família. Amb ella parlarem de com s'han preparat per l'arribada del Papa i també algunes curiositats del temple. I després, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà amb Rosa Freixanet, regidora de Cultura de Sant Joan, on amb ella parlarem sobre el Festival del Comte Arnau. Tocades les 10 del matí, com sempre, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i després acabarem el programa fent tuits i també el Maltraster. Però això d'aquí 3 minuts i tornem. Fins ara.
18: El 9FM, el nou so d'Osona.
19: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
20: Demà, una furgoneta per treballar.
19: I demà passat, un monovolum per viatjar.
20: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
19: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
20: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
19: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
21: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
22: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
23: Alegria, que és festa major.
22: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'orquestra Rosaleda.
24: Balls de Ram!
22: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650 250 500 650 250 500.
25: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
26: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
18: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya.

0: Ara sí, Andreu Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, bona.
0: Com portem el matí?
1: El portem, que ja és molt.
0: Exacte, m'ha encantat. El portem, que ja és molt, perfecte. Doncs a veure com ho porten les portades dels diaris d'avui, que òbviament...
1: Un home, avui tenim un protagonista.
0: Un sol protagonista, ahir hi havia Florentino i el Papa, avui ho aclapara tot el Papa.
1: Avui guanya de golejada. El Papa, comencem per La Vanguardia. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. I la imatge, doncs, evidentment que està relacionada amb el titular, on es veu ahir el Papa, després del seu discurs, on va ser ovacionat pels 500 diputats i senadors que es van reunir ahir al Congrés dels Diputats. Només van fallar-hi, només van faltar... amb diputats de Podem i del BNG, és a dir, el Partit Nacional Gallec. I bé, doncs es veu a la foto a Lleó XIV juntament amb Francina Armengol i Pedro Royán en aquesta intervenció del Pontifex.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
1: El Papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. En el discurs del Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants, qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pedestria i es reuneix amb víctimes d'abusos. I la imatge, doncs, igual. Una molt més impressionant que jo crec que la de La Vanguardia, on es veu tot l'hemicicle i el Papa d'esquena, doncs, en el moment que tothom el va aplaudir.
0: Seguim amb la del periòdico, perquè també mateixa imatge que hem vist ara en el diari Ara.
1: El diari Ara, exacte. El Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. El Lleó XIV crida als polítics a rebaixar la crispació mentre defensa la immigració i la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes dels casos d'abusos sexuals i també una Barcelona que expectant rep avui el Papa amb l'inici de la visita a Catalunya.
0: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt Avui.
1: Que fins i tot, exacte, que sempre el Punt Avui tira per la seva línia editorial, doncs avui evidentment també parla del Papa, on veiem a Lleó XIV que inicia el seu viatge a Catalunya. La visita del Papa carrega de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. I a la imatge, doncs, al fons es veu Montserrat, que serà també la Sagrada Família, que serà un dels diferents llocs que el Pontífex visitarà en aquesta estada a Catalunya.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: El Papa demana als obispes actuar davant la plaga de la pediatria. Les víctimes d'abús reclamen una resposta de l'Església més eficaç. El Pontífex condemna al Congrés la discriminació dels immigrants, alerta contra els discursos de desqualificació permanent davant l'adversari. I a la imatge, doncs, és la mateixa que hem vist al diari Ara o al periòdico, que és el Papa ahir, doncs, sent aplaudit per tots els membres que van voler assistir, no es van voler perdre aquesta intervenció al Congrés dels Diputats.
0: Veurem ara la resta de diaris com enfoquen aquestes declaracions del Papa.
1: Sí. Comencem pel Mundo. El Papa demana als polítics limitar límits morals en el poder. Els insta a defensar el bé comú davant les agendes particulars i clama contra la polarització i el frenetisme. Condemna a l'avortament i també dona importància a la família davant una resposta al drama de la immigració i alerta del perill del rearmament. I a la imatge, doncs, és la mateixa, és que d'esquena el Papa sent aplaudit per tots els membres que no es van voler perdre el seu discurs a les Corts espanyoles.
0: Seguim per la portada de La Razón.
1: Veiem una imatge, eh? Ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. Va realitzar una bona defensa de la vida davant l'abort i l'eutanàsia i va reivindicar els drets dels migrants. I la imatge aquesta sí que és diferent, és una part ja lateral on es veu alguns membres, doncs, està més enfocada a la zona on s'asseu Francina Armengol i també on va estar el Papa i no es veu a tots els diputats i altres convidats que van estar ahir en aquesta intervenció del Papa a les Corts Baixes.
0: Realment és una imatge, és a dir, per la resta de portades es veu tota la resta...
1: Aquí és més centrificada.
0: Aquí centra a les persones que els interessa.
1: Que els interessa. No com l'ABC.
0: Exacte, perquè l'ABC...
1: El Papa s'alça davant el Congrés en defensa de la vida. Adverteix davant els diputats i senadors que tota la vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins a la seva part final. demana als polítics una renovació moral i també aboga per l'elecció lliure d'educació, alerta del drama migratori i qüestiona la polarització.
0: Ja és que clar, que és que clar, és que
1: agafant... Depèn de quin diari, doncs...
0: M'encanta, m'encanta.
1: Agafa depèn de quines declaracions del papa i les posa avui en la seva... a la seva portada.
0: És increïble els verbs, eh? Com s'utilitzen els verbs.
1: Sí.
0: Per una part, condemna, reivindica i que en aquest cas, alerta. Alerta.
1: És la lectura que se li ha de fer.
0: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies.
1: A
0: i
1: tu,
0: ens
1: Ona.
0: Veiem en una estona. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 9:45 del matí. I avui a l'entrevista descobrirem com s'organitza la Sagrada Família per la visita del Pontífex, però també la convidada d'avui ens desvetllarà algunes curiositats d'aquest monument amb tanta història. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Marta Paré. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a Marta Paré per conèixer una mica també els secrets de la Sagrada Família, alguns, no tots, òbviament, però també per parlar de com s'ha preparat la Sagrada Família per aquesta visita del Papa. I saludem a Marta Paré, moltes gràcies per estar aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
4: Hola, bon dia.
3: Clar, primer de tot, pregunta obligadíssima, crec, perquè és necessari saber-ho. Avui tu hauries d'estar treballant.
4: Exacte.
3: En un dia normal.
4: Normal i corrent, sí.
3: Però no treballes.
4: No.
3: Ni avui ni demà.
4: No.
3: Per la visita del Papa.
4: Exacte.
3: Aleshores, com es prepara? Com és que es prepari tot aquest tinglado tan gran per la visita del Papa?
4: Val. De fet, Sagrada Família estarà tancada des d'avui al migdia, més o menys, fins dijous al migdia.
3: O sigui, més tard, inclús.
4: Exacte, sí. Llavors s'ha de recollir, o sigui, és, com deies tu, un tinglado. Guapo.
3: Com s'ha preparat la Sagrada Família?
4: Fa setmanes que s'estan preparant. Sí, sí, sí. Fa setmanes que s'estan preparant. Vol dir, jo entrava a fer una visita amb un grup, un dia explicava el que havia d'explicar i l'endemà tornaves i et trobaves un tros tapat. Val, això ja trenca el ritme de la visita, sí, que tu fas normalment, perquè, evidentment, no ho expliquem tot en una hora que tenim de visita, 50 minuts. Llavors, aquell tros que jo explicava en allà, m'havia de pensar què introduïa dins la visita per recuperar el temps que, saps? Vull dir, bueno, i tot això estic parlant des de fa un mes i pico. Sorpreses cada dia.
3: Com ara?
4: Com ara, a assenyalar un punt, no? De,
3: sí.
4: Del temple, dins del temple, i l'endemà arribar i de cop i volta hi havia una pantalla, una tele. En una columna, i deies, ai, ah, i ara què els hi dic? Bueno, doncs fas broma amb els visitants i els hi dius, us en recordeu que us he dit que ve el Papa? Doncs clar, hem de deixar tot, això és pels visitants. Pantalles per la gent que estarà a dins de la missa, i caben més de 4.500 persones.
3: Uau.
4: Evidentment, els que estan als costats i al darrere no veuen res.
3: No.
4: Per tant, està com tot el temple ple de...
3: De pantalles.
4: De teles.
3: Clar,
4: sí.
3: I els visitants aquests últims dies et preguntaven per la visita,
4: sí,
3: del Papa?
4: Sí, em preguntaven... Bueno, clar, consta... alguns ni ho sabien.
3: Ostres, doncs mira que s'ha parlat, eh?
4: Que em deien, què? Jo, sí, ve la setmana que ve, del rotllo. Com pot ser que no ho sàpies,
3: yeah,
4: perquè aquí s'ha parlat tant? I, bueno, la pregunta més curiosa que em feien era com ho haig de fer per poder venir? I és com, bueno...
3: Hi ha una manera que es pot fer?
4: Resulta, sí, hauries de ser pues, un president de país, el rei o la reina. Vull dir, són celebritats que hi van, les entrades ja estan donades en l'interior. En l'exterior hi hauran 4.000 persones més amb unes entrades especials que es donen a través de cada parròquia. Vull dir, la parròquia ha hagut de contactar amb Sagrada Família, ells han hagut d'acceptar, llavors només 4 entrades per persona, per exemple... Bueno, coses així.
3: Clar, i aleshores jo em pregunto, perquè ara estàvem parlant de treballadors també, qui queda treballant a la Sagrada Família a hores d'ara? Perquè guies turístics entenc que zero, patatero.
4: No, a partir d'avui del migdia jo sé que una companya meva fa l'última visita d'avui, que serà a les 12:15. Per tant, a la 1:15 ella ja acabarà i a partir d'aquell moment guies turístics ja no entraran. Ni grups, ni visitants, ni res.
3: Res.
4: Allà quedarà gent... de seguretat, majoritàriament, seguretat, control d'accés i la gent que prepara, pues, totes les cadires, tot, bueno, que neteja, sí, saps? I tot això.
3: Clar, i ara ja anem a parlar de com és ser una guia turística a la Sagrada Família, perquè jo sé que tu fa poquet que hi ets, sí, però, clar, com és treballar en un lloc tan emblemàtic com la Sagrada Família?
4: Uau, a l'inici impressiona bastant, tenint en compte, hi ha una curiositat però meva, que jo no havia entrat mai a Sagrada Família fins que vaig començar a treballar.
3: Uau!
4: Sí, sí, sí. O sigui, jo vaig entrar a Sagrada Família fent la formació, que era fent el seguiment d'una visita d'un company. La primera vegada que vaig entrar allà va ser com un... És impossible que jo pugui treballar aquí. Impressiona moltíssim. Llavors, ja vas agafant com més confiança, però és un lloc tan impressionant que no em canso de veure'l. Més que res, perquè quan explico...

0: anar allà i allà la gent no es coneix i tal. Aquí ja entra la cosa de cadascú d'intentar que el grup, pues, no sé, saps? Jo intento fer brometes o fer-ho una miqueta divertit entre ells, els hi faig piques, bueno. Llavors estan els grups tancats, que són gent o que venen de la mateixa agència o que és un grup de, jo què sé, una escola, per exemple. Ja es coneixen més entre ells i tal. Jo, sincerament, prefereixo les visites regulars, perquè les escoles... O sigui, a mi em sembla molt bé que les escoles vulguin que els instituts, que els nens i els adolescents coneguin el que és Sagrada Família, o sigui, sí, és brutal. El problema és que els nens i els adolescents, sense voler, venen obligats. Per tant, l'interès del que jo els hi pugui explicar, per molt guai que ho faci, molt xuli, els hi és igual.
1: I llavors potser perdre una mica la gràcia de la visita.
0: Llavors, amb adolescents moltes vegades el que jo pregunto és: hi ha algú que vulgui estudiar arquitectura en aquest grup? I sempre hi ha algú que aixeca la mà, o algun historiador o historiador de l'art, no? I bueno, i així jo també trenco una miqueta el gel i després faig la pregunta, sobretot als adolescents, de: i ara qui realment vol estar aquí?
1: És important, aquesta... Saps?
0: I realment aixequen la mà 4 o 5 persones.
1: Wow.
0: I llavors, perquè em sigui fàcil a mi, egoístament parlant, m'enfoco amb ells.
1: Bueno,
0: amb les persones que realment...
1: Bé.
0: Mentre els altres no em molestin...
1: Sí, bueno, sí, clar, és important.
0: Saps?
1: És important.
0: Sí, exacte.
1: Perquè, clar, ara jo em pregunto, a la Sagrada Família, la Sagrada Família és un lloc amb molta història.
0: Mm-hmm.
1: Moltíssima. Vull dir, fa anys que s'està construint i encara no s'ha acabat.
0: 145.
1: Però...
0: Sí, exactament.
1: Però què és el que t'agrada més explicar, per exemple? Què és amb el que la gent es sorprèn més quan ho expliques?
0: Quan ho explico, hi ha un parell de coses. Una és quan a l'inici de la visita, no, els explico que hi ha una associació que va contractar un arquitecte i jo faig la pregunta: qui és qui era aquest arquitecte?
1: Gaudí.
0: I tothom diu: Gaudí, Gaudí, Gaudí, Gaudí. Doncs no.
1: Ah,
0: el primer arquitecte de la Sagrada Família era un home que es deia Francisco de Paula del Villar. Clar, la gent flipa, perquè és del rotllo.
1: No,
0: què? Sí. Llavors, no tothom sap com va morir, per exemple, que va morir atropellat per un tramvia. Bueno, de fet, va morir per les ferides de l'atropellament,
1: vale.
0: Va morir després. I l'altra és quan explico com Gaudí feia les escultures.
1: Que interessant.
0: Ah, sí. Sí, però, vols saber?
1: A veure, així, resumidament.
0: Superràpid. Cobria les persones amb guix i els hi deixava dos forats al nas per respirar perquè s'havien d'esperar a que el guix s'assequés i d'allà es treia el motllo per fer les escultures. Exacte, la gent posa aquesta cara.
1: La meva cara és un quadre. Sí, això és el que la gent al·lucina més o es queda més impactada.
0: Sí.
1: I el que a tu més t'agrada explicar, per exemple?
0: El que a mi més m'agrada explicar, jo crec que és quan hi ha una part que, clar, es parla d'història, evidentment. Es parla de la Guerra Civil Espanyola. Una de les façanes va rebre un atac...
1: Sí.
0: I es va bombardejar, i l'estudi, on tenia ell totes les maquetes i tot, es va incendiar i es va perdre pràcticament tot. Llavors jo explico com es va continuar fent això, que és arrel d'unes reunions que ell feia amb deixebles, treballadors, qualsevol persona que estigués interessada, quan es va acabar la Guerra Civil Espanyola, ell ja havia mort, van aparèixer amb infinitat de material i documents i descripcions, inclús amb fotografies d'aquell estudi, on es veien les maquetes de Gaudí.
1: Wow.
0: I amb això és amb el que es va aconseguir, bueno, s'està aconseguint, és com si fos la nostra guia, es van fer els quaderns de Gaudí on es va recopilar tot i amb això és amb el que s'està treballant.
1: Que fort,
0: sí.
1: Dios. I ja per acabar,
0: sí,
1: última pregunta. Clar, tu reps molts grups probablement durant el dia i durant les setmanes, però quan comences una visita i quan acabes, amb què vols que es quedi? O sigui, què vols que s'enduguin d'aquella visita les persones que tindran a tu com a guia?
0: Val. Això ho explico moltes vegades perquè crec que és important, però és la meva visió, val? Jo, a mi no m'agrada arribar allà i vomitar.
1: Vale.
0: Vale? Jo el que vull és que aquesta gent, que estan de vacances en aquí i potser no tornen a casa seva fins d'aquí una setmana, dues, vale? Jo vull que quan arribin a casa seva se'n recordin de coses que jo els he explicat. Llavors, per això m'agrada explicar anècdotes, coses importants, evidentment, de Sagrada Família, però sobretot anècdotes i curiositats, perquè vull que la gent... És el que a mi m'agradaria, si fos una visitant.
1: Sí.
0: Arribar a casa i en recordar-me del que m'han

0: explicat. Si els hi foto el rotllo aquí d'història, art, religió, tota la Bíblia, puc explicar cosetes, però no, no aprofunditzar gaire en aquestes coses.
1: Doncs Marta, moltíssimes gràcies per ser aquí al Territori 17 i per explicar-nos doncs, primer de tot allò del Papa i després totes aquestes curiositats que segur que molts de nosaltres no coneixíem, així que moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i a una codirenca.
0: De res, quan vulgueu.

0: I aquests mesos de juliol i agost, Sant Joan de les Abadesses celebrarà la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que és una de les cites culturals de referència de l'estiu del Ripollès, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Isaac Muntadas, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona. Exacte, i avui ens acompanya a l'estudi la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, la Rosa Freixanet, que ella ens donarà tots els detalls i tota la informació sobre aquesta edició del festival. L'any passat vam celebrar el 30è aniversari, aquest any doncs un pas més, no? Rosa, bon dia i moltes gràcies per ser al Territori 7 amb nosaltres.
2: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Comencem, si et sembla, pel començament, que diria aquest, redundància. En el festival hi ha molta música, Rosa, però sempre s'obre amb una activitat que en principi no és musical. Què podrem veure a la inauguració? Que això serà el 3 de juliol.
2: Bé, aquest any sí que és musical.
1: Aquest any sí, eh?
2: És combinat literatura i música. Sí, nosaltres de tradició sempre s'obria el festival amb una conferència cultural, amb una xerrada cultural. L'any passat vam trencar una mica aquesta tradició perquè al celebrar els 30 anys vam voler tornar als orígens, és a dir, vam tornar, els orígens era celebrar l'obra dramatitzada del Comte Arnau. Per tant, l'any passat vam recuperar una part d'aquesta obra dramatitzada. Aleshores, aquest any el que farem serà amb en Joan Crosas, que ell llegirà uns textos, i després amb el Manel Camp al piano i el cor d'homes d'Osona. I aleshores ells han fet han creat una obra del Comte Arnau que ja l'estan i l'han representat en altres llocs d'Osona i acompanya això, o sigui, una part literària i una part musical. En aquest cas serà un divendres per problemes que ells tenien d'agenda. Per tant, obrirem el divendres 3 de juliol.
1: Això serà la primera de les activitats amb en Joan Crosas dels Esquirols, per qui no el tingui ubicat, doncs, per tant, doncs un bon inici per començar, i això és cada cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, Rosa, perquè el pròxim dissabte, en aquest cas, l'11 de juliol, tindrem una d'aquelles actuacions que recorden, no?
2: Sí, la Maria del Mar Bonet. Curiosament, aquest any gairebé tots els artistes que venen en algun moment o altre han passat ja pel Comte Arnau. Nosaltres sempre el que intentem és fer una varietat d'estils musicals, una mica per arribar a tots els públics. Ens va semblar bé, ja que la Maria del Mar Bonet l'any passat havia de fer tota una gira aquí a Catalunya i al final la va haver de suspendre per problemes de salut, ens va semblar bé quan la van anunciar aquest any doncs poder retornar recuperar la veu de la Maria del Mar Bonet al claustre del monestir.
1: Després, 18 de juliol i 25 de juliol, això que dèiem, cada dissabte, no? Em sembla que és, vull dir que les activitats són de dissabte en dissabte.
2: Sí.
1: Hi ha dues propostes més que també agraden molt al públic, no? Poder la Maria del Mar Bonet és més clàssic, però tenim dos veterans, no? En aquest cas, també.
2: Sí, bueno, la Maria del Mar Bonet acaba de treure
1: un nou disc, eh? Sí, sí.
2: Sí, sí, un disc nou. El Manu Guix també havia vingut amb Solitari i aleshores aquest any la seva actuació és amb el grup Els The Veterans, que ve ell, i crec que és una veu que també agrada molt i és un estil que agrada molt a tothom. I finalment tenim el Blau Mut. El Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut mútuament tenim com un agraïment, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam intentar o vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia, que em sembla que era el 2020, a l'estiu del 2020. Per tant, estem contents.
1: Sí, sí, de fet, va ser un dels primers festivals, em sembla, que es va poder celebrar, no?, del Comte Arnau, sí, a la pandèmia, si no recordo malament, que era, sí, quan es començaven a obrir.
2: Sí, clar, perquè era a l'aire lliure i amb molt poc aforament. Això és el que és important.
1: També et volia demanar, explica'ns una mica els horaris i els preus dels concerts, aforaments i també i on es fan, no, aquests concerts?
2: Sí, nosaltres els concerts sempre es fan al claustre del monestir i sempre és a les 10 del vespre. Els horaris aquest a les 10 del vespre, l'aforament, nosaltres tenim un aforament bastant limitat perquè hi queben unes 400 persones, per tant, no són grans concerts. I els preus, intentem sempre ajustar-nos molt als preus. Serien el dia d'inici del Joan Crosas serien 15 euros i la resta sempre són 20 euros.
1: També et volia demanar, que això ho has comentat amb en Joan Crosas, evidentment, perquè fan aquesta lectura dramatitzada, que també tindrem una mica de cançons i tal. Es demana als artistes que tinguin alguna peça, no?, relacionada i composta especialment, que tingui a veure amb el Contarnau. En el cas dels altres tres, tant de la Maria del Mar Bonet, en Manu Guix o Blaumut, hi haurà aquesta introducció, no sé si us ho han comentat, si ho preveieu.
2: Nosaltres sempre els hi demanem, i jo crec que és un tret distintiu del Festival del Contarnau. No han de cantar exclusivament la cançó del Contarnau. Molts l'agafen i la van versionant i altres fan creacions noves parlant del Contarnau. He de dir que nosaltres ho demanem, mai ens contesten, sempre és una sorpresa. Jo crec que ho fan bé i t'he de dir que durant tot aquest temps potser només dues vegades no ho han fet. Només dues vegades.
1: Dels que sí que ho han fet, me'n destaques algun, Rosa, que et vingui al cap? Ara no sé si també... Ara et poso en un jardí, perquè recordar
2: no,
1: moltes
2: no
1: actuacions...
2: No, no poso un jardí. Jo crec que potser els únics que no ho van fer van ser Sopa de Cabra.
1: Sí, perquè... no, et deia dels que ho han fet.
2: Sí, dels que ho han fet, pràcticament tots, els Amics de les Arts. Blaumut ho va fer, el Manu Guix, òbviament, també ho va fer. Jo podria dir que tots els que ha vingut ho han fet.
1: I normalment és versió de la cançó? O algun t'ha agradat allò especialment perquè ho ha fet una mica diferent? O...
2: La majoria és una versió de la cançó, que n'hi ha de molt divertides, i jo crec que no que recordi algun que només era de... sense cançó, sí que només era composició musical.
1: Val.
2: Que ara exactament no recordo qui era, però sí que ens va sorprendre molt.
1: També, com ja és habitual, Rosa... Hi ha la part musical, diguéssim, del mes de juliol i després l'agost és una altra història, vull dir, el festival continua, vull dir que això és curiós perquè el festival té una part de música i una part també podríem dir més de llegenda, no?, que és aquest vessant més llegendari. Hi ha bàsicament dues coses que es fan, no?, els desitjos del Contarnau i els cercant les petjades del Contarnau.
2: Exactament.
1: Com funciona? Què és cada una de les coses?
2: Els desitjos del Contarnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Contarnau. Aquestes visites comencen el 12 d'agost i acaben el 27 i es fan sempre cada dimecres i cada dijous del mes d'agost. Es fan a càrrec, les organitza l'Ajuntament junt amb la col·laboració, òbviament, del SAT Teatre Centre. I bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Contarnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Contarnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: I participa molta gent del SAT Teatre Centre, Rosa, vull dir, no sé quants actors hi ha. I això està obert al públic o SAT també és gratuït? S'ha de pagar? No sé si
2: no,
1: està
2: no,
1: limitat.
2: No, s'ha de pagar.
1: S'ha de pagar.
2: Són 6 euros... la gent per l'entrada i els nens 3 euros, però els més petits no paguen. La veritat és que t'has d'inscriure a l'oficina de turisme i he de dir que fins i tot algun any ens havíem plantejat fer-ho 3 dies. El problema és que el jovent, el personal del SAT Teatre, esclar, els lligues tot el mes d'agost, no?
1: I l'agost també és mes de vacances.
2: Sí, clar, ells ho preparen gairebé tot, encara que els ajudem i també hi hagi la brigada, però la part tècnica... anar a muntar aquí, desbundar les llums allà, obrir les altres... Clar, per ells és un esforç que els hi agraïm molt, però té tant d'èxit que sempre hem de posar filtres, hem de dir... Però primer ens havíem fet una fita de 50 persones per sessió, però és que hi ha vegades que hem arribat a 70 i...
1: A 70 persones, Déu-n'hi-do.
2: Clar, si ve una família o dues, no els hi pots dir no, aquí tallem perquè ets el que fa 50, no?
1: I clar, són 6 representacions, no? Si no tinc malament.
2: Exactament, són 6 representacions fins al 27 d'agost. I el problema és això, que ens havíem plantejat fer-ho 3 dies, però crec que poder saturarem una mica els actors.
1: Els actors. Abans d'anar al Cercant les petjades del Contarnau, per línia interna em diuen que en Roger Mas va estrenar una cançó que després va gravar.
2: Sí.
1: És a dir, que això és allò que dèiem, que el festival, déu-n'hi-do, això.
2: No, quan vam fer els 30 anys,
1: sí.
2: La veritat és que es volia recuperar, perquè hi havia gravacions fetes, però clar, era una altra manera de gravar. I volíem intentar fer una recopilació, treure una recopilació de tots els artistes, tots els cantants que havien fet les versions del Conte Arnau. Però ens era una mica, ens va ser difícil, per això, per recuperar el sistema. Alguns eren amb caset i aleshores anàvem una mica justos de temps, però és un projecte que tenim pensat.
1: Ara sí, ara cercant les petjades del Conte Arnau, Rosa, abans hem començat amb els desitjos.
2: Sí, no passa res.
1: Les petjades també, que són importants.
2: Sí, el 21 d'agost, a les 9 del vespre, sortint davant de l'absis del monestir, hi ha aquesta caminada nocturna. Abans era més dificultosa i més llarga. Últimament, com hi ha tantes famílies amb nens, s'intenta fer més planera i una mica més curta. L'itinerari, sorpresa.
1: Sorpresa.
2: Cada any és un itinerari sorpresa, perquè també hi ve moltíssima gent, com he dit, moltes famílies amb nens que volen participar d'aquesta caminada nocturna. Té molt èxit, també. La veritat és que sí.
1: Això quan és? Perdona, Rosa, no sé si ho has dit. No?
2: Sí, el dissabte 21 d'agost.
1: El dissabte 21 d'agost.
2: A les 9 del vespre i és totalment gratuït.
1: Aquí s'hi pot apuntar tothom qui vulgui, sí, i és senzill, el que dius, perquè com que és per nens i tal, també vull dir que
2: abans es feia més costaruda i més llarga.
1: Ara no.
2: Però des de fa uns anys ja veiem que hi ha tanta participació de pares amb nens que aleshores la fem una mica més curta i planera.
1: Doncs Rosa Freixanet, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com sempre un plaer parlar amb tu d'aquesta 31a edició del Festival del Conte Arnau, que enguany s'inicia el 3 de juliol amb Joan Crosses, i també tenim un cartell de luxe amb Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut, i a més tot el mes d'agost que tenim aquestes visites, 6 visites que ja us diem que us haureu d'inscriure aviat, perquè com diu la Rosa, se saturen ràpid i poder tampoc es tracta d'abusar dels actors, i si potser algun moment puntual es poden fer 3 sessions a la setmana, però també anem amb calma, no?
2: Anem amb calma, sí, sí.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, Rosa, per haver estat aquest matí al Territori 17. Gràcies.
2: A vosaltres, molt agraïda.
1: Gràcies.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

És, ho tenim tot del Joan Dausà, i és que avui és l'aniversari del mateix cantant. L'actor i cantautor de Sant Feliu de Llobregat celebra avui el seu 47è aniversari. Dausà és un dels artistes més consolidats de la música catalana des que va llançar la seva trajectòria musical en solitari.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. En la nota de premsa en què el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren explicava que DIF tornava a incomplir terminis i allargava de nou el desdoblament de l'R3 mentre el Departament de Territori no feia efectiu el seu compromís i deia que hi troben a faltar l'acció de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies, ja que fa 8 mesos que la Generalitat i DIF van crear l'oficina tècnica del Pla de Rodalies. A la seva presentació, la consellera Sílvia Paneque la va plantejar com l'aposta per treballar amb més organització, més transparència i més rigor en la gestió d'unes obres que han de transformar la xarxa ferroviària i que tenia com a principal missió dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies amb un objectiu prioritari de posar l'usuari al centre per tal de minimitzar l'afectació del servei. Des del primer dia, les entitats signants es van posar a disposició d'aquesta oficina, com també ho estan tots els agents implicats en Rodalies per aportar la visió i l'esperit propositiu als objectius declarats com a compartits. Lamenten, doncs, que no hagin tingut coneixement de cap treball d'aquesta oficina en relació a l'R3 i només en constaten el resultat, el retard en obres crítiques d'alt impacte en el servei. I més greu encara, l'absència de cap previsió de replanificació de l'obra ni de compromís de nou termini, incomplint així el principi de transparència manifestat per la consellera. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre l'augment d'expedients de regulació d'ocupació. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, famílies de Manlleu han obert camí amb dos grups singulars al curs que ve. Serà a I3 a l'escola 4 Vents i a primer d'ESO a l'Institut del Ter, la primera experiència a la ciutat. Andreu Jiménez, del 9FM.
3: Quatre famílies de Manlleu han creat un grup singular a I3, un acord en el qual es comprometen a matricular els seus fills en un centre d'alta complexitat, en aquest cas a l'escola 4 Vents. Ho fan com a mesura per prevenir la segregació escolar i en un centre que els agrada pedagògicament. La iniciativa ja s'havia explorat altres vegades a Manlleu, però el curs vinent serà la primera vegada que arriba fins al final. Sentim a Anna Moral.
4: Som famílies de Manlleu, coneixem el context que hi ha a Manlleu i tenim fills que han de començar l'escola aquest any. I bueno, va ser com, bueno, mirem les escoles que hi ha i quina és la que més ens encaixa i intentar pues, això, evitar aquesta segregació escolar que ja ha passat amb altres escoles i nosaltres, com a iniciativa personal i pues, així com molt, molt natural nostra, fer aquest grup singular, però sobretot que quedi clar que és una cosa que hem organitzat les famílies.
3: En el procés per constituir-se com a grup singular s'han trobat amb alguns obstacles, principalment la que han qualificat de manca de valentia institucional i el calendari, perquè la iniciativa es va haver de confirmar abans de les jornades de portes obertes. En parla també Marc Carrera.
5: Hi ha hagut suport, però ha sigut un suport tímid. Volem insuficient, volem més valentia institucional. Per què? Perquè hi ha por, no? Quan es tracten temes de segregació escolar, doncs com que s'utilitza a vegades, no, per grups de, no, polítics, doncs sí, de la dreta o de l'extrema dreta, doncs aleshores no interessa segons quins moviments, però reclamem això, no, un agent públic valent, no, que ja hi ha hagut un suport però major, no, més fort.
3: En una xerrada oberta al Museu del Ter amb l'impuls de l'Ajuntament es van anar coneixent entre si, fet que va permetre anar gestant la idea de formar el grup singular. De cara als pròxims cursos recomanen un paper més proactiu a les administracions i proposen que treballadores socials puguin detectar a les llars d'infants famílies potencialment NSE, amb necessitats específiques de suport educatiu, i esbossar abans hipotètics grups singulars. A Manlleu, el proper curs, també hi haurà un altre grup singular a primer d'ESO, a l'Institut del Ter. El testimoni d'aquestes famílies ha de servir perquè altres perdin la por i s'animin a conèixer escoles o instituts que potser no es plantejarien.
2: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu es prepara un any més per la baixada del Verro, una de les festes pròpies més estimades de la vila. Enric Rubió.
6: Així és, Ona, i és que aquesta tradició endèmica dels cardeuencs i cardeuenques no només significa la porta d'entrada a una època de l'any farcida de places plenes i tradició, sinó que encara és més especial perquè no es fa cada any. El Verro és la bèstia del foc oficial de la colla de Diables de Cardedeu i simbolitza un senglar de grans dimensions. És el protagonista de la festa del foc del municipi on s'explica precisament la llegenda d'aquest ésser i es fa tot un seguit de balls de plaça amb la resta de les figures que un cop al poble l'acompanyen. I diem un cop al poble perquè ja fa uns anys que en algunes edicions es fa la baixada del Verro des del Matagall fins al Cardeu Poble, una gesta que duen a terme tota una colla d'entusiastes vilatans. En Guillem és un dels membres de la colla i ho explica.
7: La baixada del Berro originalment sorgeix d'una assemblea de diables en la qual algú el repta, s'autorepta i repta la resta de companys i companyes a que no ens atrevim a baixar el Berro des del Matagalls fins a Cardedeu. I aleshores sorgeix aquesta idea festiva de compartir la gent de la colla amb la gent del poble, la possibilitat de cobrir aquesta distància i que tothom tingui l'opció de fer un tram.
6: Enguany estan acabant de lligar-ho tot i han explicat que precisament avui acabaran també de tancar la llista a totes les persones que volen fer la baixada, ja que el desplaçament fins a Collformic es fa en autobús i tothom qui vulgui és convidat a fer aquesta caminada festiva. Així doncs, arriba un dels grans moments de Cardedeu, amb no només la crida del Berro, sinó la crida de tota la colla de diables a que la gent s'hi sumi i faci l'especial tram de caminada des de Matagalls fins a la vila.
2: I no prospera un préstec per a inversions a Ripoll tombat per gran part de l'oposició Isaac Muntades.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
8: No estan fent un cordó sanitari a Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
9: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Oriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment. Laia de Déu, una codinenca.
10: L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, en el marc de les festes del Corpus aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara, aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol local.
11: És un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes terres. Aquest és un recurs que més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida.
10: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost total de 42.742 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. Per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar la consellera a l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
12: Hi ha de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament, compartim valors, compartim estratègia i això és molt important. Agraeixo molt al municipi aquesta priorització que cal desfà de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important.
10: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai i supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions.
2: I part de l'oposició li retreu a Orriols que fos a la Patum de Berga i no a Ripoll mentre les fortes pluges van inundar els carrers de la vila el passat dijous, Isaac Muntades.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plogués tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils, avisant de la situació de perill. Sentim-la.
13: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern, que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
9: Amb el tema doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos doncs, plens de galledes, tots els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.
2: Passen 2:15 del matí, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en reflexionar sobre l'augment d'expedients de regulació d'ocupació. I com sempre, tot això ho fem de la mà de Joan Carles Arredondo, que ja el tenim a punt. Bon dia, Joan Carles.
14: Bon dia.
2: Doncs endavant, quan vulguis, explica'ns.
14: Efectivament, com apuntaves, hi ha un creixement en el nombre d'expedients d'afectats per expedients de regulació d'ocupació i aquest segurament és l'indicador laboral que està marcant els primers 4 mesos de l'any. A més de la quantitat, amb un increment que ha arribat a comportar un 50% més de persones acomiadades via expedient de regulació respecte dels primers 4 mesos de l'any passat, els acomiadaments col·lectius d'aquest any destaquen per la rellevància, ja ho diré, d'algunes de les empreses que han pres aquest tipus de mesures. Hem parlat de Nestlé, de fet, l'acord d'acomiadaments de Nestlé és recent, és d'ahir, però també hi ha altres noms coneguts, com Nissan, com Ficosa, com AkzoNobel, i potser no ho són tant, però també són empreses amb contingents importants de treballadors afectats per aquests expedients, com Ego Appliance, que acomiadarà 63 persones a Lliçà de Vall, com Capgemini, com Quality Expresso, com Majorel o com Globo, cadascuna amb les seves circumstàncies, però efectivament són exemples dispersos però significatius de companyies que han decidit reduir plantilles en un context que genera dubtes sobre si aquestes decisions responen a motius puntuals o marquen una tendència consolidada. És probable que en alguns casos, com per exemple que explicàvem de Glovo, sigui per una circumstància molt concreta de l'empresa, però en d'altres també es podria començar a apuntar si hi ha una tendència. De fet, aquesta no és la primera vegada que es produeix aquesta coincidència d'acomiadaments col·lectius. El que marca la diferència, probablement, és el context. Quan es produeix una crisi generalitzada, que condueix a pèrdues, pèrdues que es veuen en els comptes d'explotació de les empreses, l'ajustament de les plantilles és generalitzada. I tenim exemples recents, la gran recessió de fa ja gairebé dues dècades, però les circumstàncies actuals no porten a pensar que aquesta sigui aquesta, la causa principal que es pugui aplicar en aquest moment, no? De fet, ja abans d'aquella gran crisi de la qual parlàvem, de la gran recessió, el context industrial de Catalunya havia estat marcat per un procés de deslocalitzacions que havia comportat un nombre elevat de tancaments empresarials, i tancaments empresarials vol dir també acomiadaments. Els indicadors dels últims anys no apuntarien a una situació de greus pèrdues, i el reajustament empresarial d'aquells anys, aquestes deslocalitzacions que es produïen en el moment en el qual havien entrat països de la part est d'Europa a la Unió Europea i diguem-ne que la força de treball es va desplaçar cap allà, doncs diríem que aquell ajustament es podia donar per fet, sempre pot haver-hi casos, però diguem-ne que no estaríem parlant ni d'una gran crisi que porti a pèrdues ni d'un reajustament productiu purament degut a qüestions salarials com el que s'havia produït amb el temps de les deslocalitzacions. Per tant, tot això convida a pensar que tot això porta a que no es pugui estar parlant ara d'un procés de deslocalització. Per tant, tenim descartats, almenys parcialment, els motius de les pèrdues o de deslocalitzacions i, per tant, és interessant aprofundir en motius alternatius pels quals els euros són, de nou, protagonistes de l'actualitat laboral al país. Recentment, el professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vidal, assenyalava que entre els últims grans expedients de regulació temporal, només un de cada cinc, un 22%, argumenten causes econòmiques. Significa que quatre de cada cinc apunten que els motius són productius. En el mateix sentit s'expressava la professora d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Esther Oliveres. Tots els experts coincideixen que els motius de fons a l'actual context s'ha de buscar en una transició productiva que s'està desenvolupant, que s'està aplicant en determinats sectors. Un exemple és el del sector de l'automoció, que està en plena transició del vehicle de combustió a l'elèctric i això comporta també canvis tecnològics. Nissan, que a més dona continuïtat a un procés de replegament a l'estat espanyol, que ja va començar quan van cessar la producció de vehicles a la zona franca, o Ficosa, que és una empresa que fabrica components, formen part del llistat de grans empreses que han pres mesures laborals no tant per les pèrdues immediates com per una actuació, que en podríem dir, preventiva. És a dir, abans que el canvi tecnològic els passi per sobre, ajustant plantilles. Els casos de Nissan o Ficosa provenen de sectors que es podrien qualificar com a tradicionals, però una de les característiques de l'actual onada de processos d'acomiadaments col·lectius és que també hi apareixen empreses tecnològiques com la francesa Capgemini o com Majorel. És en aquest àmbit on es fa visible que el canvi tecnològic i la irrupció de la intel·ligència artificial incideix en la configuració de les plantilles. La influència tecnològica, especialment la intel·ligència artificial, com deien, la influència que pugui tenir en l'estructura laboral està font de múltiples previsions, fins al punt que en alguns casos sembla que els especialistes competeixin per veure quin és capaç d'augurar una pèrdua més gran de llocs de treball. En tot cas, per apuntar una cita aproximadament consensuada, acudirem a una veu més moderada com és la de la Cambra de Comerç, que assenyala que un terç dels llocs de treball actuals a Catalunya passaran per un procés de transformació a conseqüència de la tecnologia. Un terç de treballadors significa més d'un milió. De tota manera, per no posar-nos molt pessimistes, hauríem de dir que els llocs de treball, que el fet que els llocs de treball es transformin, no vol dir necessàriament que es perdin. Sí que significa que l'actual és un context de transició. I així ho apunta també el baròmetre de la indústria catalana que fa unes setmanes va presentar la patronal CECOT. Aquesta organització, amb seu a Terrassa, defuig d'anàlisis pessimistes i assenyala que la indústria catalana no es troba ara mateix en una situació de declivi. Tot i que no ho semblaria, perquè Catalunya ha perdut en 20 anys unes 22.000 empreses industrials. S'ha passat de 54.000 que hi havia el 2005 a 32.000 el 2025. Això no vol dir que hagin tancat 22.000 empreses, perquè també hi ha hagut processos de fusió, etc. No, però els números són els que són, i això, de 54.000 empreses industrials que hi havia a Catalunya el 2005, s'ha passat a 32.000 el 2025. Ara bé, el baròmetre destaca que en els tres últims anys ha crescut el nombre d'empreses de més de 50 treballadors. Per això, l'informe s'inclina més per destacar la fortalesa exportadora, que va portar a vendes internacionals de la indústria catalana amb xifres rècord l'any passat, més de 100.000 milions d'euros en exportacions, i els indicadors de productivitat superiors a la mitjana, de tots els sectors que aporta concretament la indústria. És en aquest sentit que l'organització empresarial es concentra a remarcar que més que en declivi, la indústria està en aquest procés de transformació que assenyalàvem. En aquesta transformació, la digitalització, l'automatització de processos i la innovació, contextos en els quals les tecnologies tenen un paper determinant, s'apunten com a claus per aconseguir el manteniment de l'actual procés de creixement per al sector industrial. En aquest sentit, els indicadors rebaixarien l'optimisme que mostra el baròmetre de la SECOT. Els mitjans per la transformació industrial i econòmica tenen el control en general fora d'Europa. La tecnologia fa més competitives les fàbriques, que dissenya els productes i que gestiona la logística, està majoritàriament en mans americanes o asiàtiques, i això converteix Europa en altament dependent i amb una capacitat industrial sotmesa als requeriments que marquin els veritables propietaris dels mitjans de producció. El repte de construir un ecosistema propi es complica per la disparitat d'interessos dels estats membres, però és clau per disposar d'una sobirania que eviti a la llarga que l'actual coincidència dels processos d'acomiadament es converteixi en un hàbit.
2: Moltes gràcies, Joan Carles, una setmana més per portar-nos un altre tema. En aquest cas, avui doncs, hem pogut reflexionar, hem pogut analitzar sobre aquest augment d'expedients de regulació. Moltes gràcies, Joan Carles, i ens veiem la setmana que ve.
14: Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: Que vagi bé. I nosaltres sabeu que després d'aquesta reflexió i anàlisi econòmic, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot què s'hi cou a Twitter, i després farem la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, on parlarem sobre la visita del Papa, la selectivitat i també aquestes vagues de docents. Però tot això després de la publicitat, 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
15: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
16: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
17: A ALR tenim el vehicle que busques.
18: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
17: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
19: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
20: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
21: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit,
0: El nou FM.
21: El nou FM, 92.8.
22: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al nou FM.
23: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
24: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
0: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
25: Anuncia't al 9FM.
26: La ràdio de casa. 93-889-4949.
25: Publicitat arroba al 9FM.cat.
26: Anuncia't al 9FM. La publicitat més eficaç.
21: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Doncs un dia més tenim en Guillem Sánchez aquí, al meu costat, a la part esquerra, és que sóc tan dislèxic, anava a dir la dreta.
28: I a la càmera també és igual, no?
2: Sí, de veritat, sí.
28: Bueno, a la...
3: Sí, et queda...
28: A la dreta de la pantalla seria, però a l'esquerra...
3: A la càmera tu estàs al dret de la pantalla.
28: Perfecte.
2: Com estem, Guillem?
28: Doncs mira, amb ganes, ja que surtin aquestes notícies de la selectivitat, de com han anat els primers exàmens, quins textos els han fet llegir i comentar. Jo sóc molt d'aquestes notícies.
2: Ens donen un contingut, almenys quan vaig fer jo a la CL, era sortir de l'examen Twitter... Jo tuitejant, em vaig fer mig viral un tuit, perquè allò que ets tan tens un ingeri allà com, va, vinga, vaig
3: doncs,
2: tuitejar això.
3: Quina mandra aquesta gent, em sap greu. Els que s'obsessionaven... O sigui, mare va mirar la gent, els comentaris, però comentat en la cele...
28: Jo he mirat avui al matí a veure si hi havia alguna cosa d'algun alumne que ja hagués sortit de selectivitat, però encara no he aconseguit trobar res. Per tant, l'examen de llengua castellana encara no...
3: Sempre és el primer, no?
28: Sí, sempre és el primer.
2: I és el pitjor que em va sortir.
28: Va, anem a repassar algunes coses per no recordar aquest capítol fos de la història de l'ONA. Primer, tanquem el capítol de Patum ja, de la setmana.
2: Acabem ja amb la Patum.
28: Amb un gran missatge. Ens escriuen 2 hores de migdiada per recuperar tot el cansament de Patum. Quan m'he llevat per anar a treballar m'he trobat tota la festa dels que aguanten de veritat i acaben esmorzant al bar. Tothom sap que el dilluns després de Corpus toca esmorzar paella i pasta. Els respecto, era un d'ells.
3: Aquests són
28: paella
3: els bons.
28: Paella i pasta, eh?
3: Aquests són els bons.
28: Mare de Déu. Va, l'Albert ens fa un recordatori important avui, diu... Aviat la festa de graduació de l'ESO. Quina vergonyeta. Sort que ja és l'últim.
3: Queda lluny, eh?
28: Queda molt lluny, eh?
2: Vosaltres la graduació?
28: Jo recordo que vaig fer alguna cosa, però és que no tinc un record sòlid d'aquell acte, d'aquell esdeveniment. No.
2: Buah, per mi va ser com... Diguéssim... La primera com... La vida en societat, no? És a dir, com allò de...
28: T'has de presentar.
2: T'ho juro, te'n vaig presentar en societat. Va ser com, a més, ens van fer una passarel·la amb un escenari com una desfilada així de moda.
28: Si no hi ha...
2: Ostres, quins... tenies uns nervis aquí dalt.
28: Si no hi ha fotos, no és veritat. Va, temps de coses que s'acaben. La Noemi ens escriu això. Em queda una sessió i acabo el curs de locució de ràdio. I ara què faig amb la meva vida?
2: Home, doncs venir aquí a fer-nos alguna secció.
28: Escoltar el Territori 17. Tens moltes oportunitats.
3: Moltes.
28: En aquesta vida.
2: Clar que sí.
28: Va, la Marta treu el tema important, ja de bones a primeres a xarxes. Ens diu, no vull saber quant ha costat tota aquesta campanya a base de cartells, falques de ràdio i anuncis de tele per anunciar la visita del Papa i no vull pensar en quines coses útils es podrien haver destinat.
3: Sí i no.
28: És un gran debat aquest,
3: És un gran debat
28: aquest.
2: Molt gran debat i és interessant, eh? A mi m'encanta aquest tema.
28: De fet, hi sumaríem això d'en Xavier, que també ens escriu.
2: A veure.
28: Ja estic més fart dels papistes que no pas del Papa.
3: També.
2: Buah, és que més...
28: Jo només desitjo que arribi dijous a les 2 de la tarda o divendres i que la gent es posi a parlar d'altres coses.
3: D'un altre tema que ja en parlaré.
28: Correcte. Va, atenció, que estem davant d'una de les millors piulades de la setmana, segur, Andreu i Ona. Ens la comparteix l'Olga.
2: A veure.
28: Diu, espero que la noia que han enxampat amb els micros de TV3 a les portes de la selectivitat i ha dit que la seva amiga s'ha hagut de vindre a les 6 del matí... tingui temps de fer una darrera repassada abans de la prova de català del dimecres.
2: S'ha hagut de vindre. O sigui, l'han entrevistat a la pobra noia.
28: L'han entrevistada i jo crec que se li deuen haver creuat els cables perquè potser a les 8 o 4 de 9 del matí és molt d'hora.
2: Jo he de dir que aquest matí estava escoltant una emissora de ràdio que feien entrevistes a alumnes de la CL i m'ha fet molta gràcia una noia que diu que s'ha après un ansiolític i un tranquil·litzant i que ha estat escoltant tota la setmana àudios subliminals per aprovar exàmens. Jo en els meus temps estudiava.
28: Jo
2: no sé vosaltres,
28: jo crec que en algun cas, i potser aquest pot ser un d'aquests, se'n fa un gran massa de tot plegat.
2: Sí.
3: Però
28: no vull dir-ho perquè...
3: La selectivitat, la gent en fa un gran massa.
28: Cadascú és un món. Va, també setmana gran. Aquest usuari ens ho recorda. Diu, senyors, aquesta setmana arrenca el Mundial. Permetin-se ser feliços, permetin que els altres siguin feliços, principalment els nens. I jo crec que ens identifiquem com a nens nosaltres també, Andreu. Sisplau, deixeu-nos ser feliços.
3: Com a canalla,
28: i
3: disfrutarem.
28: I per si no ho sabíeu, atenció a aquesta piulada, ens escriuen, dada que ningú ha demanat. Aquest serà l'últim Mundial amb iugoslaus jugant-lo. Dzeko, Modric i Perisic seran els representants en un món i en un país que ja no existeix més. Possiblement també sigui l'últim amb jugadors nascuts durant la Guerra Freda. Per
3: correcte.
28: Si mai us ho demanen o per si mai em voleu
3: parlar. Sí, sí, és veritat.
2: No sé si us ha sortit a vosaltres per xarxes. A mi m'han sortit molts vídeos. L'últim Mundial abans de tenir fills.
28: Sí,
3: sí, avui
28: l'últim
3: matí...
28: Mundial amb tots els amics amb cabell.
2: Amb cabell.
3: Avui el matí ho estava sentint un podcast a la ràdio. A la Pizarra Quintana un ho comentava. Deia...
28: Bé, és que els temps canvien.
2: Canvien. Són... 4 anys Mundial?
28: Correcte, correcte. Vai, del fred a la calor, feu que sisplau a l'Ariadna, que ens diu, poseu-vos crema solar i no feu el comentari de cunyat, no sé per què m'he cremat si estava mig ennuvolat.
2: No, és com quan vas esquiar.
28: Encara que hi hagi núvols, la incidència dels rajos del sol...
3: O no.
28: Sí, sí que arriba.
2: Sí que arriba. Sí.
28: Sí,
3: potser
28: sóc
3: Marcos Llorente i...
28: Sí que,
2: sí que arriba.
3: Va. I et cremes més, de fet.
28: La Mireia ens ho recorda també, diu, tot el que necessito avui és vitamina D i que em facin un massatge. Dic, no, clar, si...
2: I un matcha.
28: I un àpat a un restaurant d'estrella Michelin.
3: Un menú, com ha dit en Sánchez.
28: És que només faltaria. Va, i acabarem amb una gran piulada de l'Eduard, que
2: no
28: crec que es deu sentir afortunat en el dia d'avui. Ens escriu, això de la feina és com quan cerques parella. Quan te'n surt una, te'n surten moltes alhora. No sé si ho compartiu o no, però jo crec que l'Eduard o li han sortit moltes parelles últimament, o li han sortit moltes opcions de feina.
3: Això moltes vegades passa. Quan tens una feina, et truquen d'un altre lloc. També quan tens nòvia o nòvio, se t'acosten més de quan no en tens. Això és veritat, això li passa a moltíssima gent.
28: Ho dius per experiència, Andreu?
3: No, a mi no m'ha passat, però que això a molta gent li passa.
28: És l'efecte boomerang, efecte crida, efecte imant.
2: Sí, jo crec que és com... Quan una cosa és prohibida encara la vols més,
3: exacte.
2: Saps? Jo
3: és
2: crec
3: com
2: que
3: quan
2: és
3: vas
2: això.
3: A un museu i diu no tocar, que ho toques, doncs...
2: O una fira d'un mercat medieval que ja posen cartells, no tocar, i el dit va com directament allà tocar l'slime aquell.
28: Doncs ja ho sabeu, vigileu si teniu parella, vigileu si teniu feina, perquè possiblement
3: s'us
28: acostin noves parelles i us arribin noves ofertes de feina.
2: Exacte, o envolteu-vos de gent que tingui parella i feina, potser també és com un imant.
28: Perfecte.
3: O no socialitzeu amb ningú.
28: Consell del dia, consell del
2: exacte.
28: Dia.
2: Exacte. Guillem, que vagi molt bé, fins demà.
28: Fins demà,
2: deixeu. Posa't crema del sol,
28: Vinga.
2: Passen 7 minuts de 11:15 del matí i és moment de la tertúlia d'estar per casa.
4: El traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
2: Vale. Ui, hola, què tal? Com estem? Doncs una arrencada una mica així... doncs bé, tertúlia d'estar per casa amb el traster. I avui doncs ho farem amb la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
3: Aquí
5: hola,
3: estem.
5: Hola, bon dimarts.
2: Bon dimarts.
5: Què
2: tenia
5: tal?
2: Ganes, avui d'aquesta tertúlia perquè és que...
5: Per què?
2: Perquè hi ha molts temes avui per parlar i m'encanta.
5: Sí, buah, doncs jo crec que he desconnectat com el cervell 2 minuts i crec que ja no sé de què parlar, literalment.
2: Tinc ganes, no sé, perquè 2 temes que comencen per la P. Pau i papa.
3: Ah. Les podríem vincular, eh?
2: Pau. Exacte. No sé... Laia, m'ha agradat l'entrevista que has fet amb la teva companya.
5: Us ha agradat?
3: Sí, ha estat molt interessant. Sí.
2: Molt interessant perquè, ostres, la Sagrada Família hi ha mil coses per... No sé si heu estat vosaltres a la Sagrada Família.
5: Jo sí.
3: Fa anys.
5: Jo sí, fa molts anys, però quan era molt petita i vivia a Barcelona. Probablement.
2: Jo no he entrat mai a dins la Sagrada Família.
5: No, és espectacular, eh? Ara sí, segurament ho deu ser més, probablement, perquè vull dir, està molt avançada tot ja, però és impactant veure-la des de dins.
2: Jo, o sigui, ahir comentàvem amb en Jordi Vilarrudà, em sembla que en Jordi m'ha dit que hi havia estat fa molts anys, i, ostres, vam comentar, no?, que al final és com que les persones que, almenys com jo, no hem visitat mai la Sagrada Família, és com que t'acaba generant un cert rebuig visitar-la per la mà de turistes, o sigui, només hi ha turistes
5: bueno,
2: ara
5: clar,
2: mateix,
5: que,
2: saps?
5: O sigui, ara mateix està en un moment, però com a tot arreu.
3: Barcelona
5: vull dir,
3: en general.
5: Tu,
3: sí.
5: Mateix, sí. Ah, sí. Oh. Tu intentes ara mateix visitar la Pedrera o la Casa Batlló i molta sort. Vull dir,
2: sí,
5: jo literalment
2: sí, sí.
5: Els últims cops que he anat a Barcelona i he passat per davant, probablement crec que va ser l'últim cop que vaig passar per davant d'aquests, de tant la Casa Batlló com la Pedrera per Sant Jordi de l'any passat, tot eren guiris fent fotos en plan de ai, unes cues quilomètriques i jo pensant, clar, és que és el que em faltava, Sant Jordi i visites de guiris a la, vull dir, infumable. I la Pedrera és molt bonica de visitar tant.
2: Tot molt bonica, molt bonica. La Pedrera la vaig visitar el 2021. La meva amiga m'ho va regalar pel meu aniversari i vam fer la visita turística. Ostres, em va sorprendre, és superxulo. O sigui,
5: és
2: realment...
5: molt maca, la
2: I la Casa Batlló també, eh?
5: Sí. A mi m'agrada més la Pedrera, personalment.
2: A mi m'agrada més la Casa Batlló.
5: Sí?
2: Sí, mira. Tot i que la Pedrera és molt guai perquè realment és com que... No sé, és com que representa molt bé com la vida com així modernista, no?, de Barcelona.
5: Sí.
2: La Casa Batlló
5: sí,
2: també
5: sí,
2: es veu
5: sí.
2: Molt, eh? Però és més, sí, més majestuosa i més, més artística. La Pedrera
5: sí.
2: És més normaleta. Molt, estan bé, la veritat. Sí, sí. L'Andreu fa que sí amb el cap.
3: És que ja,
5: mateix, fa que sí.
3: És que jo ara mateix m'estic ubicant.
2: Ah!
3: O sigui, la seu ubica les dues. Però...
5: Passeig de Gràcia, Andreu.
3: Sí, sí, Passeig de Gràcia. Estan allà les dues.
2: Sí.
3: Una
5: sí,
3: fa cantonada
5: correcte.
3: I l'altra no.
2: Exacte.
3: I,
5: correcte.
3: I ara mateix no sé quina és quina.
2: Cantonada és la Pedrera.
3: Cantonada és Pedrera i l'altra és Casa
2: Batlló. Casa Batlló.
3: Sí. Casa Batlló.
2: Casa Batlló és la de Sant Jordi i la
3: sí,
2: del Drac,
3: sí, sí, sí.
2: La dels mosaics.
5: Sí.
2: I la Pedrera és la, diguéssim, la que sembla...
3: Que està més amunt. Està
2: exacte,
3: més amunt.
2: Està més amunt. Sí, sí.
5: Sí. Correcte.
2: Correcte.
3: M'haig ubicat.
2: Sí, sí. Llavors, això, no sé, m'ha agradat l'entrevista perquè... Ostres, com es prepara, no? Un temple com la Sagrada Família. I també em va agradar molt
5: sí.
2: Perquè en Jordi també em va explicar com que, per exemple, moltes de... O sigui, òbviament, la Pedrera... Ai, la Sagrada Família, amb la visita del Papa, òbviament, doncs s'ha anat avançant una miqueta més ràpid, tampoc molt més perquè va lent.
5: Bueno, també dir...
2: Però també em va agradar com que... Va com explicar que moltes de les obres, escultures o elements que hi ha dins la Sagrada Família ho han fet com artesans de, o sigui, que són molt o sigui, que són catalans, per exemple, tota la part de la forja va explicar que ho havia fet un artesà de Ripoll. Llavors és com xulo que al final la Sagrada Família s'està construint tal i com Antoni Gaudí deia. O sigui, no sé si m'esteu entenent.
3: Sí, sí. Que sigui catalanista. Que
2: exacte,
3: que
2: com molt catalanista.
3: Producte
2: sí.
3: D'aquí.
2: Exacte.
5: De
2: sí,
5: fet,
2: sí.
5: Tenia molts deixebles. De fet, aquí a Sant Feliu també va haver-hi un deixeble que és el Puigboada, de Gaudí. Aleshores, jo crec que és xulo perquè al final agafa essències de tot arreu i de totes les localitats, o la gran majoria de localitats de Catalunya és això, no? Que és com un emblema

0: d'aquest monument tan emblemàtic de Catalunya. Aleshores, crec que és interessant per això, també, no? No, per tant, no tant per la vessant del Papa, que tothom en va ple, ara, des de fa 2 setmanes, pràcticament, sinó perquè està basant també més cultural i més de guia, que és la seva feina, també.
1: I ara també hem comentat abans amb l'Andreu, o sigui, hem considerat que la Sagrada Família és com l'emblema turístic de Catalunya, però creiem que l'emblema de Catalunya realment és Montserrat. Què opines tu, Laia?
0: Uau! clar, jo crec que aquí hi ha una diferència. L'emblema de Catalunya pels de fora
2: és la Sagrada Família. Família.
1: 100%.
0: Vale, però l'emblema pels catalans és Montserrat. Sí. Montserrat, Pedraforca, vull dir, podríem dir uns quants, eh? Vull dir, perquè crec que no hi ha únicament un, sinó que cada persona tindrà el seu... Si a algú li pregunten, a una persona d'aquí li pregunten per tu quin és l'emblema de Catalunya, et dirà la Moreneta, Montserrat, Pedra... Vull dir,
2: els
0: coses
2: castells,
0: molt concretes.
2: Sí,
1: els castells, exacte.
0: Sí, els castells, per exemple, o la cultura popular en general. Vull dir, al final és molt nostre,
2: o
0: saps?
2: O el Barça, també.
0: Espero que no.
2: Però hi ha molta gent que t'ho diria, eh?
1: Sí.
0: Ja, pues, jo no penso això. Però ho entenc, eh? Vull dir, al final crec que són coses molt diferents i cada persona que ha viscut aquí té el seu propi emblema català.
1: Doncs no sé si voleu comentar alguna més de la visita del Papa, o sigui, bueno, realment hi ha moltes coses.
0: Que s'acabi.
1: Jo us he de dir, avui en principi baixo a Barcelona.
0: Uau, sí, en sèrio?
2: Per què et compliques d'anar a Barcelona el dia que ve el Papa?
0: Sí, exacte, és la meva pregunta.
1: Baixo a Barcelona perquè... coneixeré a una amiga meva, ai, perdoneu, coneixeré a l'amiga d'una amiga meva que ve de Miami. Ve de Miami i la coneixo. Llavors, clar, és d'aquestes coses que dius...
2: No hi ha més dies?
1: No hi ha més dies.
0: Ja, és que t'ha de dir, no hi ha més dies, en sèrio, avui?
1: No hi ha més dies perquè marxa demà. Clar, demà encara és pitjor anar a veure el Papa,
2: també us ho dic. Sí, demà és quan fa la ruta.
1: Demà és quan fa la ruta.
0: Sí. Avui va... Espero que no hagis d'anar al meollo de l'assumpte, avui tampoc. Vull dir, que deu, no sé, a Horta Guinardó, per exemple.
1: Estic patint perquè el que intentaré és buscar com la part més, diguéssim, més allunyada de tot el meollo del Papa. Si el veig, us avisaré demà, eh?
2: Has d'agafar ronda de dalt.
1: Sí, però...
0: O si no, quedar per zona universitària.
2: Sí, o zona alta.
0: Fin.
1: També és veritat. Sí.
0: Una de les dues, que és on hi haurà menys meollo.
1: Llavors, desitgeu-me sort, eh?
0: Molta sort, jo t'animaré des de...
2: Molta sort.
1: No és el millor dia per baixar a Barcelona, però al final...
0: Des de Caldes de Montbui jo t'animo a baixar a Barcelona.
2: Sí, sí, jo també.
1: No hi baixaré fins aquí 2 anys a Barcelona, la veritat. Mare meva, no sé, a veure com anirà tot. Però és molt heavy tot el que es mobilitza. O sigui, és que just estava mirant la pàgina web de BTV... perquè explicaven els carrers que tallaven i han fet mapes i coses,
0: és,
1: no?
0: És...
1: Uf, quina mandra, per favor, eh? O sigui...
0: Sí, és... És dur.
1: Bueno, tot tallat.
2: És el Papa.
1: És el Papa.
0: Sí, sí.
1: És el Papa i pel Papa tot. Què opineu del discurs que va fer al Congrés?
2: Doncs a veure...
1: Jo no l'he escoltat, eh? Potser me l'escolto després,
0: sí.
1: Com bastant sencer.
0: Jo vaig escoltar una part, no sé quan, si quan tornava cap a casa, crec... I vaig escoltar justament quan parlava de l'avortament i de l'eutanàsia.
1: El punt perfecte, Laia.
0: I, uau, és que bueno, jo crec que...
2: Però què t'esperes?
0: No m'esperava absolutament el contrari, però que a sobre després se l'aplaudís a ple congrés, després d'haver dit el que va dir, doncs, ostres, no sé, potser ens hem de replantejar les coses. O sigui, no replantejar, sinó que a mi em sembla molt bé que vingui el Papa, tampoc estic d'acord amb tot el tinglado que es munta, vull dir, crec que vivim en un estat laic, per tant, hi ha coses que generen controvèrsia, com aquell qui diu. Però crec que el discurs, al principi, mira, encara prou bé, ja quan va arribar el tema de l'avortament, que totes les vides d'abans de que neixin són... I que cada persona... És com...
1: Bueno, ell va defensar la vida en general, perquè també va estar en contra de l'eutanàsia. O sigui, no va dir com explícitament que estava no, en contra, però
0: missatge era que les dones no haurien d'avortar i la gent que es vol morir dignament perquè és un vegetal o perquè no vol seguir vivint per X motius, vull dir,

0: n'hi ha molts. Vull dir, no s'hauria de qüestionar. Vull dir, al final jo penso que és una cosa que va de drets fonamentals i de drets humans, que al final, no, vull dir, ara mateix, si ens plantegéssim si jo em quedés embarassada per accident o per una violació, doncs, no sé, a mi m'agradaria poder avortar, i sort que ho puc fer, saps? Vull dir, exacte, que tinc aquest dret,
1: no, no,
0: o sigui,
1: sí,
0: aquesta,
1: sí,
0: o sigui, aquesta opció de fer-ho, i encara que no fos per una violació, vull dir, si em quedo prenyada però jo no vull ser mare...
2: O perquè no pots, per les teves condicions, saps?, econòmiques, el que sigui, vull dir...
0: He de poder fer-ho, saps? Vull dir, obligar algú que es quedi... o sigui, obligar una dona a tenir un fill quan no vol tenir-lo... Bé, és que pobra criatura, també t'ho dic, saps?
2: Clar, dic que, o sigui, dins dels valors del cristianisme entenc que hi ha com aquest, o sigui, entenc que
1: sí,
2: un és defensar
1: la
2: vida, no?
1: Sí, és un dels principals,
2: no?
1: Sí.
0: Sí, és un dels
1: principals. Ells entenen el dret de la vida, que ells l'interpreten d'aquesta forma. Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: És com...
0: Que és totalment lícit, o sigui,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és legítim,
1: no,
0: vull dir,
1: totalment.
0: Al final és una opinió i és el que defensen ells i és el que porta a defensar el cristianisme tota, vull dir, tota la vida.
1: Correcte, sí.
0: Però
1: sí,
0: al final, estant a ple segle XXI, potser s'haurien de repensar certes coses i certs pensaments.
1: Encara que jo crec que, ostres, veient també les corrents polítiques que hi ha a dia d'avui, veig més... no veig tan conservador potser el papa i el cristianisme en si que ara hi representa, que no pas depens quins sectors polítics.
2: Home, 100%.
1: Sí. Perquè, 100%. Ostres,
0: bueno, no... perquè al final passa com amb tot. Vull dir, al final la religió sempre s'ha agafat. O sigui,
1: sí,
0: cadascú és... l'agafa, fa la lectura que vol. Vull dir, passa el mateix amb l'islam, o sigui, amb la religió
1: també,
0: musulmana.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, si tu et pares a llegir, realment no parla ni de violència, ni vull dir, no parla absolutament res d'això, però cadascú s'ho agafa, els extrems s'ho agafen a la seva manera. Que és, vull dir, és el que sempre ha passat. Vull dir, al final cadascú fa la lectura que vol i aquí està el problema, també. Vull dir, jo crec que sí que és veritat que estem vivint una era d'un cristianisme potser una mica més progre.
1: Sí.
0: Entre cometes.
2: Sí.
0: Entre moltes cometes.
1: Sí.
0: Agafant-ho amb pinces, però sí que és veritat que jo, per exemple, que he vist passar bastants papes amb l'edat que tinc, doncs sí que és veritat que he anat veient com aquesta evolució de discurs més, una mica més inclusiu del que era abans.
2: Sí, perquè en Benet també va...
0: inclusiu.
2: Benet va ser també com per trencar amb tots els estereotips de les... O sigui, va ser com el primer papa progre, entre cometes, a Benet.
0: Sí.
2: Llavors, amb Lleó, plan, encara ho és més. També, òbviament, s'ha polititzat molt. Vull dir que, o sigui, ell, per exemple, no és trumpista, em refereixo, ell és americà, però ell està en contra de Trump i de tot el que envolta, que bueno, llavors ja van tenir problemes ells dos, perquè vull dir, en Trump, al final, Trump entenc que és catòlic, llavors, clar,
0: sí,
2: que
1: massa
2: el papa cosa, estigui en contra de la
0: en
2: seva persona...
0: Teu, doncs, bueno,
2: clar, no li deixo això molta també, gràcia. Això també, en plan, és un punt a favor, no? També que al final
0: sí,
2: es posiciona... però
0: perquè
2: al
0: final
2: coses...
0: realment el cristianisme també mira pels drets de les persones, vull dir, no fa distinció, vull dir, una persona immigrant que arriba i se'n va a l'església a demanar ajuda segurament la tindran.
2: Bueno,
1: sí,
2: per això
1: sí,
2: va
1: sí,
2: dir,
1: sí, sí,
2: en el era una part del discurs va ser això,
0: vull dir que això en aquest sentit està bé i és el que sempre vull dir, però és el que sempre diem, vull dir, aquí cadascú agafa la religió qualsevol que llegeixi un text religiós ho agafarà de la manera... O sigui, ho interpretarà com vulgui, però igual que si tu et pares... Si tu quan estaves a l'ESO i feies un comentari de text, jo no faré el mateix comentari de text que farà la ONU o que faràs tu, Andreu. Vull dir...
2: Exacte.
1: Correcte. No, sí,
0: vull dir...
1: Cadascú interpreta la seva manera, sí, sí.
0: Ah, exacte.
2: Jo relacionat amb això, bueno, relacionat,
0: a ver,
2: estic mirant El cuento de la criada i just ahir vaig veure un capítol, val? Ja, quan acabo de veure el capítol, o sigui, els dies següents estic com molt reflexiva. No sé si l'has vist tu, Laia, el cuento de la criada.
0: Jo l'he vist i m'he llegit el llibre.
2: Val, clar, o sigui...
0: No he vist l'última temporada perquè ja em vaig cansar, Vull dir, trobava que al final era un sense fi de lo mateix i l'he deixat apartada.
2: Jo tot just estic per acabar la primera temporada, em queda un capítol.
0: Ah, va, sí, això sí que
2: l'he vist. Llavors, clar, és com... O sigui, el cuento de la criada al final és... o sigui, parla de religió, o sigui, no parla estrictament de la religió...
0: És una tecnocràcia.
2: Exacte, és una tecnocràcia. I clar, o sigui, el cuento de la criada utilitzen moltes vegades com versicles o frases de...
0: Sí.
2: Una Bíblia, és que no sé si parla de la Bíblia en si, però d'un llibre
0: no és, sagrat... No és exactament la Bíblia, és un llibre sagrat.
2: És un llibre sagrat que, ostres, clar... és com que quan diuen la frase i passa una cosa, és com que és literalment una interpretació d'ells, no? Com Judit donarà sí, fruits a tal.
0: Sí.
2: Clar, o sigui, és una interpretació, perquè en realitat no s'està referint a això. Vull dir que realment
0: és... dur.
2: És vull dir...
0: És dur, Eona, prepara't perquè...
2: No, no, ho estic passant fatal, Elayo.
0: És dur.
2: És que em costa molt dormir a la nit, quan veig un capítol del Cuento de la Criada.
0: És durilla, la sèrie. Sí, jo ja et dic, jo crec... No sé ara quantes temporades hi ha, no sé si hi ha 5 o 6.
2: Temporades.
1: Posava 6, que ho he buscat per saber què era, i posa 6.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, doncs, jo crec que em vaig quedar a la cinquena, i la cinquena ja la vaig veure com molt amb pinces, perquè al final el llibre és molt curt. Vull dir, el llibre crec que és només la primera temporada, després ja... ells van afegint coses i sí que és veritat que fins la quarta jo crec que han sabut trobar molt bé i van saber trobar molt bé la dinàmica d'aquesta sèrie, però hi havia moments que era com rizar el rizo tota l'estona. Però sí, prepara't perquè és... A mi jo ja va haver-hi moments que és dura. No, o sigui, a mi el llibre sí em va agradar molt, per exemple. Vull dir, si pots, jo sempre recomano llegir el llibre.
2: I a més també és una sèrie que... És allò que dius, a vegades la realitat supera la ficció.
0: Bueno, espero sí, que aquest, sí, sí, literalment.
2: En aquest cas sigui al revés. O sigui, que
0: un,
2: no passi.
0: Un cas de llibre de... basat en una utopia tecnocràtica també és Huxley, Un mundo feliz, o George Orwell, 1984. Vull dir, realment són dos llibres que van molt lligats i que amb el Cuento de la Criada és una tecnocràcia molt diferent a la que venim llegint de pues, Huxley o Orwell, que són d'una altra època també, però la realitat a vegades supera la ficció. 100%. Vull dir, jo crec que ara mateix qualsevol persona que es llegeixi 1984 o Un món feliç de Huxley trobaran moltes similituds amb el que està passant actualment.
2: Mm-hmm. No sé, és heavy i o sigui, a mi és que la veritat és que tot el tema de la religió és una cosa que m'apassiona bastant. La veritat que m'agrada, però perquè... O sigui,
1: et crida l'atenció.
2: Em crida molt l'atenció de... o sigui, de les persones... O sigui, jo, per exemple, no em considero cristiana, ni catòlica, ni res. Sí que sé, o sigui, sí que crec en alguna cosa, però no està personificat en res, eh? O sigui, bàsicament amb l'energia, en aquest sentit. Em flipa molt les persones que realment creuen en això i com la passió que tenen. O sigui, jo veia els vídeos de la gent, dels joves aquells com plorant, cantant cançons. Buah, és que a mi això em flipa perquè penso, uah, els discursos que tenen, tot, en plan, és una cosa que em... O sigui, aquesta, com aquest sentiment de... Vull dir, ho respecto que
0: bueno,
2: moltíssim,
0: creure,
2: però...
0: Sí, sempre, els humans tendim a creure en una força exterior, ja
2: sí,
0: sigui
2: sí.
0: Déu, sigui el que sigui.
2: Llama a Dios, llama a l'energia.
0: Sí, llama com quieras. Vull dir, és com tenir fe en alguna cosa. Igual que es diu que l'esperança és l'últim que esperes, com que t'aferres allò per no sentir-te tan perdut. És com,
2: sí.
0: Jo que sé, el típic. Buah, tant de bo em vagi bé l'examen, sisplau, que em vagi bé l'examen, és com un... Aquí reses, aquí li demanes,
2: sí,
0: saps?
2: Sí, sí.
0: Quan tu tens realment la potestat de que et vagi bé o de que no et vagi bé, saps? Una cosa...
2: Sí, no sé, això és com...
0: Aleshores, és com... A mi em fascina, eh? Vull dir,
2: sí,
0: jo he vist
2: és fascinació,
0: vídeos
2: realment,
0: de la gent
2: sí.
0: plorant perquè estava allà el papa i jo penso, no, és que no ho entenc. No ho entenc.
2: No.
0: Jo no ho entenc.
1: Però això passa també amb moltes celebritats que la gent té un vincle
0: amb
1: ells. Sí, 100%. Sí, igual que tot potser no entens, a mi també em passa, eh? Jo que m'encanta els esports, jo quan veig la gent que es posa a plorar perquè veu un esportista, dic, és una persona normal i corrent, i ja està, és que no... O l'altre dia, us poso l'exemple, el Corpus a la Garriga, val? Estava l'Oriol Junqueras i m'han dit, vols anar a dir-li hola? Jo, no, és que no vull dir, no.
0: Per què?
1: Vull dir, no. I ja està, o sigui, sí. Hi ha gent que sí que els hi crea un impacte, i ostres, sí, tal, però a mi, realment, veure una celebritat, doncs, va, celebritat, ja m'enteneu.
2: Sí.
1: Coneguda, doncs.
0: Bé, sí, una persona pública coneguda.
2: Sí,
1: potser sí que em crea un tipus de sentiment, però no d'arribar a l'extrem de plorar.
0: Clar, jo depèn amb la persona, també és veritat. Vull dir, depèn de quin tipus de persona coneguda pública, sí que és com, ai, quins nervis.
2: O perquè potser és com la... Més que plorar per veure la persona, és com, ostres, aquesta persona que la veig, que l'escolto o que l'admiro, com poder retenir davant meu... Saps?
0: Sí,
2: també és com
0: a mi em va passar l'últim concert, no, l'últim no. Jo vaig anar al concert de Zoa quan el van fer el Palau Sant Jordi i estava amb la parella del guitarra de Zo, precisament, que és col·lega, i estava Ana Gabriel. Jo, per mi, Ana Gabriel en el seu... Vull dir, a nivell de... Vull dir, comparteixo moltes coses. Aleshores, era com... Ai...
2: Sí, sí, com saps? La... Com,
0: me la van presentar com algú tan normal i jo per dins era plan de...
2: Sí, sí. Bueno, hi ha gent que per dins crida dir, i... Sí,
0: però
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: O sigui, no ho mostrava cap enfora, saps? Sí que sí. En algun moment crec que li vaig dir en plan de... Buah, que guai haver-te conegut... Però més enllà d'això, saps? És com... Sí, ho portes sí. Interiorment, o almenys jo ho intento portar interiorment.
2: Sí. Doncs bé, amb això acabarem avui a la tertúlia del Traster. Moltes gràcies, Laia i Andreu. I a estarem al cas... de quan el papa se'n vagi d'aquí.
1: Cap a Canàries.
2: Que vagi cap a Canàries.
0: La ruta turística.
2: Que vagi molt bé. Fins demà. Ens veiem demà a les 9 del matí. Adéu.
0: Ciao, ciao.
3: Territori 17. Un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: passin aquest estiu.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.